0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-
1: ओंकार।
2: There is but one God.
1: सत नाम।
2: The supreme truth.
1: करता पुरख।
2: The creator.
1: निरुपा।
2: Without fear.
1: निर्वैर।
2: Without hate.
1: अकाल मूरत।
2: Omnipresent.
1: अजूनी से पं।
2: Immortal.
1: गुरु प्रसाद।
2: Through his grace.
1: जप।
2: Thou shalt worship the eternal truth.